0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Espero que tu amigo se reprenda. Me diga que se fantastici.